0: Bon dia des de Ràdio La Vall d'Uixó, divendres segon dia del mes d'octubre. Ja saben, l'alerta roja, les alertes d'ahir, mesures que encara arrastrem. Ara de seguida repassem tot això, però primer la previsió de l'oratge.
1: L'oratge.
0: En alerta roja, 24 graus de màxima, de 7 de mínima, vent del nord a 15 km hora i precipitacions fins vents avançada la setmana que ve, en distinta intensitat i, això sí, cadència. A vista taronja també en el litoral sud per fenòmens costaners. L'índex ultravioleta està al nivell 5. I aquestes mesures que ja se van ficar en marxa a migdia d'ahir i que afecten al mercat d'avui divendres, que per tant, ja saben, no hi ha Tània Baños, alcaldessa.
2: Aleshores, les conseqüències són que suspenem tots els permisos en la via pública que l'Ajuntament haguera atorgat, com per exemple el mercat de demà. Se suspèn el mercat de demà per estar immers dins de la pròpia alerta roja. Se suspenen les classes. A partir de la vesprada, a les 6 de la vesprada, queden suspeses les classes, incloses les de demà, tot el dia, perquè haguera sigut un jaleo el suspendre-les només fins a les 12 del matí, que és quan finalitza l'alerta roja. Aleshores, hem pres la decisió de suspendre totes les classes de demà, i el que advertim a la població i el que demané, no, ara mateix com a alcaldessa, és que siguem respectuosos en les alertes, siguem respectuosos en el que se'ns diu, i que tractem de quedar-nos a casa, d'evitar desplaçaments que no siguin importants.
0: I mirant, com no, les muntanyes després de l'incendi d'aquest passat estiu.
2: És el comportament que va tindre la muntanya ara mateix, una muntanya cremada, no? L'escorrentia que puga haver d'acord al nivell de pluja que puga caure, i que serà una de les coses, pues, que ens ocuparà, i que estarem també un poc, pues, investigant, mirant, atents.
0: Pues esa es la actualitat, seguir la evolució de la pluja per tot arreu. Parlem ara d'aigua, d'un altre tipus d'aigua, la del parc aquàtic, que tornarà l'any que ve després d'una experiència, la d'enguany, d'estos dies, que encara s'ha ficat en marxa en un èxit arrollador. Si escoltem el que ens contava ahir en la SER l'alcaldessa Tania Baños.
2: 1.000 persones al dia han passat per la instal·lació, més de 10.000 persones en els dies que hem tingut oberts, uns 15 dies oberts a la instal·lació, i més de 1.000 persones al dia. Vull dir, l'èxit és innegable, és objectiu, és numèric, i està ahí, i ara sí que sí, ja per a la temporada que ve només faça un poc de calor, i al ser una instal·lació que portem directament per l'Ajuntament, és a dir, que no dependrem d'una empresa, claro, de que decidisca, pues el nostre compromís de poder obrir quant antes i de poder tindre obert, pues, entre 3 o 4 mesos inclús, no? I jo crec que és una bona instal·lació que ha sigut molt ben acollida per la població de la vall, per els xiquets i xiquetes, per les famílies. Recordo el primer dia una imatge d'uns xiquets entrant per allí que encara no ho havien vist, i tremolaven i tot, no? D'alegria. I això, pues, per a mi, i ese sentiment és el que me val la pena, no?
0: I li preguntaven també sobre l'edifici ocupat del carrer Alfonderia. Ja saben que ara ha sigut tapiat en el hoquei de la Sareb, que és el propietari. L'alcaldessa relatava com ha sigut això, el tapiar aquest edifici després de l'incendi que va patir el cap de setmana passat.
2: Van comunicar al Sareb quina era la situació, i van comunicar que nosaltres no podíem esperar a que Sareb, en tots els terminis i tot el treball que ells tenen, pues esperar a que tardaren un mes en intervindre, per exemple, no? Que havíem de ser ràpids perquè no podíem posar en perill la vida de ningú. Aleshores, des de l'Ajuntament el que van fer és una intervenció en la pròpia brigada municipal, hem tapiat algunes de les entrades, i ja la Sareb ha posat una porta de seguretat i ha alarmat l'edifici per a que no torni a passar el que ha passat, no? I alguns dels dubtes, Vicent, no? Que si jo estiguera fora de la institució i no tinguera, a lo millor, la informació o el coneixement de les normes o les limitacions que tenim moltes voltes les administracions per fer determinades coses, per què hem tingut que esperar a un incendi per a poder entrar o per a poder assumir esta situació, no? Pues bueno, pues en el moment en el que se desallotja l'edifici era el moment per poder resoldre, no? Perquè no podem perdre de vista que estem parlant dels drets fonamentals recollits en la Constitució espanyola, no? I que per això moltes vegades això té dificultat poder prendre altre tipus de mesures en una propietat que no viu a la vall, en una propietat que està molt lluny d'ací i que moltes vegades és difícil que se faci càrrec com cal de la seva pròpia propietat privada, no?
3: En CaixaLaVall estamos comprometidos con la educación y seguros de que este curso será genial. Cree en ti y todo será posible. Juntos formamos un gran equipo. CaixaLaVall, siempre al teu costat.
0: Parlem ara d'unes obres que ja ens va avançar el regidor de Serveis Públics, Fernando d'Aros, que anaven a deixar-se passar després de l'estiu. Obres reivindicades, carrer Rincón Rambla, en el dia d'ahir. El regidor d'Urbanisme, Vicent Pitàs, i el de Serveis Urbans, Fernando d'Aros, donaven comptes de les mateixes.
4: Sí que en este tipo de obres continuem complint objectius, continuem complint en la renovació de Sarsa, continuem complint en objectius de millorar, en este cas, els objectius és el desdoblament de la Sarsa de Villa Potable, que ens permet futures actuacions que puguen haver després per qualsevol incidència en la Sarsa no tindre que fer perjudicis al carrer, ja sé que en el desdoblament de la Sarsa de Villa Potable per les lleis de façana. A més, se renova tota la Sarsa de clavegueram amb totes les noves escomeses de totes les cases, que per així, a més, passa un barranquet i està catalogat en històric, i per això també aquestes obres porten un seguiment arqueològic de les mateixes, és a dir, per suport de l'administració és la primera que complixen tots aquests requisits i que al final és el patrimoni el que tenim que tindre cura d'ell. I a més també s'instal·la la xarxa de pluvials que en aquests carrers més antics, evidentment de totes les actuacions noves que fem on no apareix la instal·lació de replegar d'aigües pluvials, ja l'instal·lem i anem fent aquesta separativa d'aigües en tota la xarxa del municipi. És una obra valorada en més de 3.000 euros, estem parlant de més de 1.000 metres quadrats de pavimentació, perquè un altre dels objectius, a més, no sols de tot el que és de Cotassaro per cavalls, que solucionem tot el tema de clavegueram, pluvials, escomeses i demés, sinó que també aprofitem per reurbanitzar estos carrers que estan així al costat del que era la infraestructura del camí de l'aigua.
5: Evitar tindre tantes fugues, evitar tindre tantes pèrdues d'aigua, estalviar el màxim possible, la màxima aigua que puguem, i a més pues no tindre que pagar aigua que desgraciadament pues se'n va per el subsol.
0: I parlem ara ja d'actes en relació al 9 d'octubre, que arribarà en la propera setmana. El regidor de Cultura, Jorge Marqués, parla de confluència.
6: La campanya que du pel títol, confluència, és confluència, és a dir, la confluència és la unió de diferents corrents, i al cap i a la fi, la vall, com l'any passat vam celebrar el 20 aniversari de la Catapobla, sempre ha sigut un territori de confluències de diferents cultures.
0: Per part de José Luis Gadea, coneixem detalls del que serà de la cercavila del 9 d'octubre.
7: Pues nuestra cercavila este año va a empezar con la mucharanga de Castellón, con los castellers. Este año es algo nuevo que lo queremos traer a nuestro cercavila. Después van las comparsas moras, que este año vienen de Almazora, vienen de Castellón, viene el marítimo de Valencia, y como novedad, y estamos muy orgullosos, los caballeros de Lain, que es la junta local fallera, este año tendremos una comparsa nueva de lo que es la junta local fallera. Después vienen danza del vientre. Lo que siempre destacamos, que en nuestro cercavila lo que queremos que sea muy cultural.
0: Farmàcies de Guàrdia, Nules, la Vila Vella, Farmàcia Alba, Cova Santa, 31 de la Vila Vella, en la Vall José Bobaira, Cor de Jesús, 43.

0: Bon dia des de Ràdio La Vall d'Uixó, divendres segon dia del mes d'octubre. Ja saben, l'alerta roja i les alertes d'ahir, mesures que encara arrastrem. Ara de seguida repassem tot això, però primer la previsió de l'oratge.
1: L'oratge.
0: En alerta roja, 24 graus de màxima, de 7 de mínima, vent del nord a 15 km hora i precipitacions fins vents avançada la setmana que ve, en distinta intensitat i, això sí, cadència. A vista taronja també en el litoral sud per fenòmens costaners. L'índex ultravioleta està al nivell 5. I aquestes mesures que ja se van ficar en marxa a migdia d'ahir i que afecten al mercat d'avui divendres, que per tant, ja saben, no hi ha Tània Baños, alcaldessa.
2: Aleshores, les conseqüències són que suspenem tots els permisos en la via pública que l'Ajuntament haguera atorgat, com per exemple el mercat de demà. Se suspèn el mercat de demà per estar immers dins de la pròpia alerta roja. Se suspenen les classes a partir de la vesprada, a les 6 de la vesprada queden suspeses les classes, incloses les de demà, tot el dia, perquè haguera sigut un jaleo el suspendre-les només hasta les 12 del matí, que és quan finalitza l'alerta roja. Aleshores hem pres la decisió de suspendre totes les classes de demà, i el que advertim a la població i el que demané, no, ara mateix com a alcaldessa, és que siguem respectuosos en les alertes, siguem respectuosos en el que se'ns diu, i que tractem de quedar-nos a casa, d'evitar desplaçaments que no siguin importants.
0: I mirant, com no, les muntanyes després de l'incendi d'este passat estiu.
2: És el comportament que va tindre la muntanya ara mateix, una muntanya cremada, no? L'escorrentia que puga haver d'acord al nivell de pluja que puga caure, i que serà una de les coses, pues, que ens ocuparà, i que estarem també un poc, pues, investigant, mirant, atents.
0: Pues sí, esa és l'actualitat. Seguir l'evolució de la pluja per tot arreu. Parlem ara d'aigua, d'un altre tipus d'aigua, la del parc aquàtic, que tornarà l'any que ve després d'una experiència, la d'enguany, d'estos dies que encara s'ha ficat en marxa, en un èxit arrollador. Si escoltem el que ens contava ahir en la SER l'alcaldessa Tania Baños.
2: 1.000 persones al dia han passat per la instal·lació, més de 10.000 persones en els dies que hem tingut oberts, uns 15 dies obert a la instal·lació, i més de 1.000 persones al dia. Vull dir, l'èxit és innegable, és objectiu, és numèric, i està ahí. I ara sí que sí, ja per a la temporada que ve només faça un poc de calor, i al ser una instal·lació que porten directament per l'Ajuntament, és a dir, que no dependrem d'una empresa, claro, de que decidisca, pues el nostre compromís de poder obrir quant antes i de poder tindre obert, pues, entre 3 o 4 mesos inclús, no? I jo crec que és una bona instal·lació que ha sigut molt ben acollida per la població de la vall, per els xiquets i xiquetes, per les famílies. Recordo el primer dia una imatge d'uns xiquets entrant per allí que encara no ho havien vist, i tremolaven i tot, no? D'alegria. I això, pues, per a mi i ese sentiment és el que me val la pena, no?
0: I li preguntaven també sobre l'edifici ocupat del carrer Alfonderia. Ja saben que ara ha sigut tapiat en el hoquei de la Sareb, que és el propietari. L'alcaldessa relatava com ha sigut això, el tapiar aquest edifici després de l'incendi que va patir el cap de setmana passat.
2: Van comunicar al Sareb quina era la situació, i van comunicar que nosaltres no podíem esperar a que Sareb, en tots els terminis i tot el treball que ells tenen, pues esperar a que tardaren un mes en intervindre, per exemple, no? Que havíem de ser ràpids perquè no podíem posar en perill la vida de ningú. Aleshores, des de l'Ajuntament el que van fer és una intervenció en la pròpia brigada municipal, hem tapiat algunes de les entrades, i ja la Sareb ha posat una porta de seguretat i ha alarmat l'edifici per a que no torni a passar el que ha passat, no? I alguns dels dubtes, Vicent, no? Que si jo estiguera fora de la institució i no tinguera lo millor la informació o el coneixement de les normes o les limitacions que tenim moltes voltes les administracions per fer determinades coses, per què hem tingut que esperar a un incendi per a poder entrar o per a poder assumir esta situació, no? Pues bueno, pues en el moment en el que se desallotja l'edifici era el moment per poder resoldre, no? Perquè no podem perdre de vista que estem parlant dels drets fonamentals recollits en la Constitució espanyola, no? I que per això moltes vegades això te dificulta poder prendre altre tipus de mesures en una propietat que no viu a la vall, en una propietat que està molt lluny d'ací i que moltes vegades és difícil que se facin càrrec com cal de la seva pròpia propietat privada, no?
3: En Caixa Labay estamos comprometidos con la educación y seguros de que este curso será genial. Cree en ti y todo será posible. Juntos formamos un gran equipo. Caixa Labay, siempre al teu costat.
0: Parlem ara d'unes obres que ja ens va avançar el regidor de Serveis Públics, Fernando d'Aros, que anaven a deixar-se passar després de l'estiu. Obres reivindicades, carrer Rincón Rambla, en el dia d'ahir, el regidor d'Urbanisme, Vicent Pitàs, i el de Serveis Urbans, Fernando d'Aros, donaven comptes de les mateixes.
4: Sí que en aquest tipus d'obres continuem complint objectius, continuem complint en la renovació de xarxa, continuem complint en objectius de millorar en aquest cas, els objectius és el desdoblament de la xarxa de vía potable, que ens permet futures actuacions que puguen haver després per qualsevol incidència en la xarxa no tindre que fer perjudicis al carrer, ja sé que el desdoblament de la xarxa de vía potable per les lleis de façana. A més, se renova tota la xarxa de clavegram amb totes les noves escomes de totes les cases, que per així, a més, passa un barranquet i està catalogat en històric, i per això també aquestes obres porten un seguiment arqueològic de les mateixes, és a dir, per suport a l'administració és la primera que complís en tots aquests requisits i que al final és el patrimoni el que tenim que tindre cura d'ell. I a més també s'instal·la la xarxa de pluvials que en aquests carrers més antics, evidentment totes les actuacions noves que fem on no apareix la instal·lació de replegada d'aigües pluvials, ja l'instal·lem i anem fent aquesta separativa d'aigües en tota la xarxa del municipi. És una obra valorada en més de 3.000 euros, estem parlant de més de 1.000 metres quadrats de pavimentació, perquè un altre dels objectius, a més, no només de tot el que és de cotassar-ho per cavalls, que solucionem tot el tema de clavegram, pluvials, escomeses i demés, sinó que també aprofitem per reurbanitzar aquests carrers que estan així al costat del que era la infraestructura del camí de l'aigua.
5: Evitar tindre tantes fugues, evitar tindre tantes pèrdues d'aigua, estalviar el màxim possible, la màxima aigua que puguem, i a més pues, no tindre que pagar aigua que desgraciadament pues, se'n va per el subsol.
0: I parlem ara ja d'actes en relació al 9 d'octubre, que arribarà la propera setmana. El regidor de Cultura, Jorge Marqués, parla de confluència.
6: La campanya que du pel títol, confluència, és a dir, la confluència és la unió de diferents corrents, i al cap i a la fi, la vall, com l'any passat vam celebrar l'inici aniversari de la Catapobla, sempre ha sigut un territori de confluències de diferents cultures.
0: Per part de José Luis Gadea, coneixem detalls del que serà de la cercavila del 9 d'octubre.
7: Pues nuestra cercavila este año va a empezar con la mucharanga de Castellón, con los castellers. Este año es algo nuevo que lo queremos traer a nuestro cercavila. Después van las comparsas moras, que este año vienen de Almazora, vienen de Castellón, viene el marítimo de Valencia y, como novedad, y estamos muy orgullosos, los caballeros de Lain, que es la junta local fallera, este año tendremos una comparsa nueva de lo que es la junta local fallera. Después vienen danza del vientre. Lo que siempre destacamos que en nuestro cercavila lo que queremos que sea muy cultural.
0: Farmàcies de Guàrdia, Nules, la Vila Vella, Farmàcia Alba, Cova Santa, 31 de la Vila Vella, en la Vall José Bobaira, Cor de Jesús, 43.

0: Hoy por hoy, de la Tardor.
1: Barri a Barri torna a la Vall d'Uixó per tercer any consecutiu. La regidoria de dinamització de barris és al carrer per escoltar els veïns i recollir les seues propostes i millores. 10 punts i 20 dates per participar. Comencem dilluns 21 a les 10:30 al barri Carmadall. Barri a Barri, la teua veu compta. Ajuntament de la Vall d'Uixó.
0: Sabemos de la importancia de tener una buena audición para disfrutar al máximo de cada momento, para que no te cueste comunicarte con tus hijos o con tus nietos. Por ello, en Esteve Óptico, te invitamos a que vengas y realices una revisión auditiva totalmente gratuita con nosotros. En caso de necesitar ayuda, te podrás probar los audífonos con la última tecnología, gratis y sin compromiso. Te esperamos en Esteve Óptico, en la calle Benigafuy 5. En Vall d'Uixó. Pide ya tu cita previa en el 964-690136 y revisa tu audición.
2: En Caixa La Vall estamos comprometidos con la educación y seguros de que este curso será genial. Cree en ti y todo será posible. Juntos formamos un gran equipo. Caixa La Vall, siempre al teu costat.
1: A la Vall d'Uixó, la Universitat Popular és molt més que cursos. Més de 40 activitats i més de 1.250 persones compartint aprenentatges, experiències i moments. Un espai de trobada, convivència i participació entre persones de totes les edats i cultures. Universitat Popular de la Vall d'Uixó. Aprendre junts és viure millor. Ajuntament de la Vall d'Uixó.
3: Benvinguts a la cooperativa Sant Isidro. T'oferim una ampla varietat de productes i serveis. Visita la nostra gasolinera, amb les ofertes del cap de setmana i descompte per a empreses. També la nostra tenda, amb la zona gourmet, articles de ferreteria, decoració i mascotes. Descobreix el Garden, amb flors i plantes i productes de jardineria, així com el nostre magatzem de subministraments. I per descomptat, treball de camp, servei d'agricultura i jardineria. T'esperem!
4: Hoy por hoy, la Plana Baixa. Vicent Arnau.
1: 12:40, divendres, segon dia del mes d'octubre, i també seguim parlant d'obres que algun dia seran una realitat, com, per exemple, ese segon pavelló poliesportiu. No fa massa, n'hi havia una visita institucional acompanyant als membres de l'equip de govern, els representants d'entitats esportives, que en definitiva després seran les usuàries també d'aquest segon pavelló. Al respecte de tot aquest tema, ahir en l'habitual repàs setmanal d'actualitat bailòtica de l'equip de govern, ens va acompanyar l'alcaldessa de la ciutat, Tania Baños, i feia esta reflexió.
5: N'hi ha moltíssima cultura de practicar esport tant des de menuts com la gent més gran, i que necessitàvem d'un altre espai per poder-ho fer, no? Per equiparar-nos també al que esta ciutat també se va quedar darrere. Jo sempre conte com a anècdota que quan vam entrar a governar és que ni el centre de la ciutat era peatonal, quan tot el món tenia el seu centre peatonal, no? Pues partíem d'ahí, d'estar endarrerits, de no haver un projecte de continuïtat i de futur i de transformació de la ciutat, i això forma pes també, o això forma part d'un símbol de que la ciutat està avançant, no? De que estem assumint compromisos que esta ciutat sempre ha desitjat en els últims anys. I per a mi, i no me cansaré de dir-ho, i crec que també la piscina és el clar exemple de poder permetre el luxe, no? De tindre la valentia de no pensar en les properes eleccions, sinó en les properes generacions, fruit d'una planificació, fruit d'una estabilitat d'un govern que ara farà 12 anys, i que aquesta estabilitat no ha trencat el rumb o no ha trencat els plans de la transformació de la ciutat de la Vall, no? I crec que aquesta estabilitat li ha vingut molt bé a la Vall, i aquesta estabilitat li ha vingut molt bé perquè hem pogut transformar, planificar i transformar, i és el que mai hem de deixar de fer, malgrat que aquestes infraestructures són veritablement importants, no? I sí que ja estem planificant la transformació de la propera dècada de la ciutat, i crec que ahir versarà també el programa electoral i el que li vulguem oferir a la ciutadania de la Vall.
6: Cuando entras en una tienda porcelanosa, sientes las texturas de sus cerámicas, el calor de la madera, sus diseños exclusivos, sus formas novedosas. Y entonces te das cuenta de que los baños, las cocinas, las piedras naturales o los parquets son simplemente únicos. Porcelanosa, para todos los sentidos.
7: Alcalá de Xivert celebra la 12ª edició de la Fira de la Tomata de Penjar els dies 10 i 11 d'octubre. L'ocasió perfecta, el casc històric, pujar al campanar més alt de la província i adquirir productes de proximitat. I, per supost, degustar i comprar la tomata de penjar d'Alcalá de Xivert, reconeguda per la seva qualitat. I, a més, visites guiades, cates, show cookings i jornades gastronòmiques de la tomata de penjar als restaurants d'Alcalá i Alcossebre tot el mes d'octubre. Trobaràs més informació al web alcaladexivert.es. Fira de la tomata de penjar d'Alcalá de Xivert. T'esperem!
0: Hoy por hoy, de la tardor.
1: Estem en portes del primer cap de setmana del mes d'octubre, i després el que ve, la setmana que ve, és un llarg pont. La festivitat del 9 d'octubre, divendres, dilluns, la festa de la Pilarica, la festa de la Hispanitat, el festa local també, i el dimarts, que també tenim festa local en la Vall d'Uixó. I al marge de tot això, òbviament, els actes del 9 d'octubre s'han donat a conèixer ja en el dia d'ahir, i aquestes confluències, o aquesta confluència de la que parlava el regidor de Cultura, Jorge Márquez.
8: Una campanya que du pel títol Confluències, confluència, és a dir, la confluència és la unió de diferents corrents, i al cap i a la fi, la Vall, com l'any passat vam celebrar l'inici aniversari de la Carta Pobla, sempre ha sigut un territori de confluències de diferents cultures. Diferents cultures que han anat creant uns barris i que coneixem la Vall que coneguem al dia d'avui, tan diversa com plural, i sobretot en aquesta ciutat d'acollida que sempre ha significat un dels grans trets que volem posar de relleu en aquest 9 d'octubre. Per tant, llançarem aquesta campanya per xarxes i de manera física, on tot el veïnat podrà continuar reconeguent i reconeixent a tots els barris, sobretot medievals, que van anar conformant la ciutat que avui en dia coneixem.
1: Pues en la veu de José Luis Gadea anem a conèixer detalls, coses sobre la Cercavila.
9: Pues nuestra Cercavila este año va a empezar con la mucharanga de Castellón, con los castellers. Este año es algo nuevo que lo queremos traer a nuestro Cercavila. Después van las comparsas moras, que este año vienen de Almazora, vienen de Castellón, viene el marítimo de Valencia, y como novedad, y estamos muy orgullosos, los caballeros de Lain, que es la junta local fallera. Este año tendremos una comparsa nueva de lo que es la junta local fallera. Después vienen danza del vientre. Lo que siempre destacamos, que en nuestro Cercavila lo que queremos es que sea muy cultural, y cultural de nuestro pueblo. Por eso participan las tres bandas de música, participa la colla de dosainers de aquí, de los hermanos Tour, la Arcude, y entonces lo que queremos nosotros es que todo lo a la cultura de nuestro pueblo salga. Después están invitados las fiestas patronales, las fiestas Santísimo Cristo. La fiesta Santísimo Cristo sale con nosotros porque el primer año salimos como fiesta Santísimo Cristo, después se hizo la asociación. También salen todas las fallas, porque invitamos a la Junta Local Fallera, y entonces la Junta Local Fallera la componen todas las fallas. Y después ya vienen todos los templarios de la provincia de Castellón y de Huesca, vienen unos 45 que hacen la hermandad templaria. Después vienen los templarios de Castellón, los templarios de Burriana, vienen de Alcora. Y también lo que también destacamos es que sale el Penó con los chiquillos de aquí de Baidusó.

0: El Naval Cursió, la universitat popular, és molt més que cursos. Més de 40 activitats i més de 1.250 persones compartint aprenentatges, experiències i moments. Un espai de trobada, convivència i participació entre persones de totes les edats i cultures. Universitat Popular de la Vall d'Uixó. Aprendre junts és viure millor. Ajuntament de la Vall d'Uixó.
1: Cuando entras en una tienda porcelanosa, sientes las texturas de sus cerámicas, el calor de la madera, sus diseños exclusivos, sus formas novedosas. Y entonces te das cuenta de que los baños, las cocinas, las piedras naturales o los parquets son simplemente únicos. Porcelanosa. Para todos los sentidos.
2: ¿Te quejan que subes mucho el volumen de la tele? ¿Escuchas pero no entiendes? ¿Le pides a las personas que repitan lo que han dicho? ¿Te parece que las personas de alrededor no hablan con claridad? Si padeces alguno de estos síntomas, puede ser que tengas pérdida auditiva. En Esteve Óptico te realizamos un estudio para evaluar el estado de tu audición y en caso de necesidad te podrás probar unos audífonos con la última tecnología gratis y sin compromiso. Te esperamos en Esteve Óptico, en la calle Benigafuy, número 5, de la Vall d'Uixó. Pide tu cita previa en el 964-690136 y revisa tu audición. Hoy por hoy, de la Tardor.
0: Tenim festes en el cau de setmana de Bus al Carrer, les festes del Roser, festes de la Pilarica, les de la Sagrada Família del Santíssim Crist, les festes patronals cridant a la porta, les del Santíssimo Cristo del barri Carbonaire, esperant les de Sant Roc que tancaran. Bueno, ja saben, com sempre, és el mes d'octubre en la Vall. I ahí tancarem temporada, i poquet a poquet tancarem l'any també. Però què passarà? Tancarem el tema del reglament taurí o no? Perquè ja saben tot el que està donant que parlar també, les al·legacions, el malestar de les penyes taurines. Ahir aprofitàvem l'ocasió que parlàvem amb el secretari de la Comissió de Festes del Roser, amb Vicent Manuel Aparici, per a preguntar-li també per este tema del reglament.
3: Que és el decret més exigent que hi ha a tota Espanya, és el decret que ens permet fer tota aquesta sèrie de modalitats i que ens dona una serietat i un rigor i una seguretat pel que sumar-li més coses, l'únic que fa és, a partir d'aquest punt, complicar la vida als organitzadors. Vull dir, hi ha parts en les que no entenem el sentit, bueno, no entenem, òbviament sí que s'entén perquè al final el que es materialitza és en que pareix ser que al final són mitjans econòmics els que manegen altres actuacions o altres accions, i això és el que l'aficionat ni està content ni vol permetre que sigui així. Estic convençut i segur que la Festa del Bou no acabarà mai, almenys el sentit de la festa popular que té, diguem, els bous al carrer a la Comunitat Valenciana, però sí que és de veres que comencem a estar un poquet cansats de que no se falla, de que no s'atenga la veu del sentit popular, la veu de la gent que està al carrer.
0: Més coses que dura l'agenda per a la propera setmana, al marge del 9 d'octubre, al marge de tot este tipus de festes. L'agenda porta lo de les jornades mundials per un treball decent en la Vall, ja sabem, està entre altres darrere del tema OAC, la Fratel. Parlàvem ahir amb Eusebio Moreno i amb Miro Sánchez. Enguany se centralitza la jornada del dia 7 en Almassora, però este cap de setmana faran mencions, com es diuen, en les parròquies de la Vall. Sobre esta qüestió en concret, Miro Sánchez ens contava això.
4: Entonces, bueno, hemos pretendido a lo largo de estos años ir organizando distintas acciones y actividades con el objetivo fundamental de poner en la agenda social y política este tema del trabajo decente. y también hacia el interior de nuestras organizaciones y de la Iglesia en su conjunto, pues hacer ver a los creyentes, a los cristianos, que esto del trabajo decente es algo que nos afecta como creyentes y que tenemos que estar también implicados con un compromiso por luchar por el trabajo decente a todos los niveles. Entonces, esto es un poco el planteamiento del por qué se vienen organizando algunos actos, que a lo largo del año tenemos distintas fechas en las cuales intentamos organizar una cosa. Una fecha es esta, por supuesto, del 7 de octubre, pero también el 1 de mayo o el 8 de marzo con motivo del Día de la Mujer Trabajadora, o el 28 de abril, que es la Jornada Mundial por un trabajo, el 28 de abril,
5: de la seguridad.
4: Por la seguridad y contra la siniestralidad laboral, pues también intentamos ir organizando distintos actos para poner encima de la mesa el tema del trabajo decente como un elemento fundamental.
6: Barri a barri torna a la Vall d'Uixó. Per tercer any consecutiu, la regidoria de dinamització de barris és al carrer per escoltar els veïns i recollir les seues propostes i millores. 10 punts i 20 dates per participar. Comencem dilluns 21 a les 10:30 al barri Carmadall. Barri a barri, la teua veu compta. Ajuntament de la Vall d'Uixó.
7: Benvinguts a la cooperativa Sant Isidro. T'oferim una ampla varietat de productes i serveis. Visita la nostra gasolinera amb les ofertes del cap de setmana i descompte per a empreses. També la nostra tenda amb la zona gourmet, articles de ferreteria, decoració i mascotes. Descobreix el garden amb flors i plantes i productes de jardineria, així com el nostre magatzem de subministraments. I per descomptat, treball de camp, servei d'agricultura i jardineria. T'esperem!

0: con señoras que llevan 45 años viviendo en el barrio de La Latina, aquí cerquita, en el mismo piso donde se ha muerto su marido y su madre, y que está esperando una orden de desahucio por culpa de otro de estos malnacidos que ha heredado el edificio entero y que lo ha llenado de pisos turísticos, ilegales, todos, con la connivencia del Ayuntamiento de Madrid. Yo sé que hay diputados y diputadas que se han reunido con las 75 familias inquilinas de la Casa de Alba, también amenazadas de expulsión, para convertir sus casas de toda la vida en pisos de temporada, en habitaciones para extranjeros y, sí, en pisos turísticos ilegales otra vez. Y que gracias...
1: Això és el que els ha dit ara del Congrés dels Diputats. La veritat és que ja els comentàvem abans, no?, en el primer bloc, que estiguem molt atents a esta tertúlia, perquè avui més que mai a veure quin anàlisi ens fan, no?, o quins detalls, tot i que previs, no?, perquè clar, això està produint-se ara mateix, que la votació fins la vesprada no és. Que es contem avui, Josep Tur, Vicent Aparici i Rafa Orenga, els quals saludem ja sí en l'estudi com sempre, i molt agraïts de que estiguin un divendres més. Josep i Vicent, què tal, com esteu?
2: Bon dia.
3: Hola, bon dia. Mira, assistem, no sabem si plou, si no plou finalment, però ara de moment no.
1: Ja no sabem
3: si, com ho tindrem. Ara diuen que si el vespre arrenca a tragar, veurem.
1: L'altre camí?
3: Sí.
1: Rafa, fas cara de, no sé, de pensatiu. Com estàs? Bon dia.
4: Bon dia. Pues no, res, acaba d'eixir el sol i ha passat ja la primera...

0: trampa i no ha plogut. La veritat és que si no ha vall no ha plogut. S'ho ha tragat tot la mar.
1: Bueno, pues millor és ara. Volem que passa la vesprada. Estem en un moment... Vale, meua, però... Jo ja sé per què. Perquè per ahí se circulava la primera, amb permís de Rafa i de Josep, la primera espera a avisar en Parisi. Què te jugues tu, que igual convoca Sánchez d'eleccions generals abans que Feijó el Congrés Regional del PP?
2: Pues no. Jo sé que avui algun diari ha dit que hi haurà eleccions el dia 29 de novembre. No ho veig.
1: No, jo tampoc ho veig.
2: No ho veig. Ni el 6 de desembre.
1: Però el Congrés del PP tampoc el veig,
2: De moment no. De moment no, molt al meu pesar. I com sabeu, en el meu posicionament molt clar a aquest respecte, que creiem que quan més passa el temps pues és pitjor, i jo dia l'altre dia en les meves xarxes socials que assistisc atònit, no?, a una situació que no la veig raonable de ninguna manera, i per tant seguís dient el mateix. És a dir, és una situació que no veig raonable de ninguna manera, que crec que no és bona pel Partit Popular de la Comunitat Valenciana, i que per tant esperem una miqueta de la reflexió en aquest sentit, i que finalment la Junta Directiva Nacional i el president Feijóo al cap puguen determinar una data de congrés pel Partit Popular de la Comunitat Valenciana. Nosaltres anem a seguir insistint en aquest tema, no? Quan dic nosaltres, dic l'equip en el que jo estic en estos moments treballant per aquest tema des de fa molt de temps, no d'ara, és que no ho diem ara, ho diem des de fa molt de temps, no? Primer, han hagut distintes circumstàncies que bueno, podies pensar de, bueno, bé, la Dana, després les eleccions autonòmiques que venien, no sé què, però bueno, que això, tot això ha passat ja, no? I per tant, seguim convençuts i seguim en eixa demanda de que el Partit Popular de la Comunitat Valenciana mereix el Congrés que li pertoca d'acord amb els estatuts, i que hem d'eixir d'esta situació rara que tenim ara, en el que no tenim directiva regional i tècnicament pues, la gestora que n'hi ha en este moment, o que hasta este moment ha vingut treballant fins a este moment, pues, estaria ja caducar, no? Entonces, alguna cosa s'haurà de fer. Jo espero que el que es faça era determinar, sí, siga determinar una data del congrés.
1: Si em permets la broma, m'acabes de fer un umbral, has venit a hablar de tu congreso, no? El que fas a Sánchez o no te veus tan preocupat.
2: No, és que no crec que faci res.
1: No, pues aprofito. No,
2: és que jo es comença dient que no veig de ninguna manera que n'hi hagi eleccions ni el 29 ni el 6. Jo crec que les eleccions seran l'any que ve. Veurem la data, però l'any que ve.
0: Sí, sí, cert, perquè Rafa, el tema de la vivenda és molt gros, però jo penso que en aquests moments el teu partit, així a nivell de València, està vivint un moment interessant, perquè se parla de la candidatura de Pere de Llorca, però també està la de Montpó, depenent de la Diputació de València, que per allà també se postula, i la vostra, la de
2: bueno, Montpó. Jo vaig escriure un article, Rafa, que crec que l'hauries llegit, sí, perquè no llegis tot el que has escrit.
0: Acabe dient una cosa, i ahir o després d'ahir ha aparegut un dossier ficant a caldo,
2: bueno, ja,
0: en acusacions molt greus a Pere Llorca.
2: Això ja només mereix el meu despreci, Rafa, ja. No vaig entrar més en aquest tema.
0: No, però comunicació l'han replegat,
2: Bé, però qui ho hagi fet sabrà, però això a mi personalment me mereix el meu despreci. Però per lo que tu comentaves, que jo vaig escriure un article que deia que això no era qüestió de noms,
1: no.
2: Això era qüestió de congrés, i per tant a un congrés se presenten democràticament tota la gent que vulga, i si el debat el convertim en un debat de noms, estem perduts, vale? I per tant nosaltres seguim insistint en el que s'ha de fer és fer un congrés on se puga presentar totes les alternatives que entenguin que se deuen de presentar, i que decidisquen els militants per la via que estatutàriament se preveu. Tan senzill com això. A mi els noms en este moment no me preocupen gens. Tots tenen dret a presentar-se, hasta jo tinc dret a presentar-me si vull, però no és això, no és un debat de noms. Ho dia en un article en el periòdic El Mediterrani, crec que sí, en aquesta tertúlia ho he comentat també algunes vegades, i per tant seguís insistint en aquesta qüestió.
1: Josep?
3: Sí, has sigut molt hàbil tu en la mateixa pregunta, unir dos qüestions tan... Home, les dues són importants, jo sí. No vaig a llevar la importància a un congrés d'un partit que està governant. anem a veure, per començar en la qüestió més candent, més, que més al carrer està, que és la qüestió de la vivenda, i de rebot en el fet de si n'hi haurà o no n'hi haurà, si Sánchez convocarà o no convocarà eleccions, com s'ha deixat entreveure, sí, no, per certa premsa, i bueno, és evident que això ho sabrem a partir de les 3 o les 3 i mitja de la vespre, que és quan se preveu que siga la votació. Anem a veure, a mi no, tampoc m'estranyaria tant, o sigui, vull dir, fent una anàlisi una miqueta així, sense partidisme, no? Veient quina és la situació que n'hi ha, pues, bueno, pues és un moment en què la gent està cabrejada, està al carrer. Tu, com a govern, has dut una sèrie de mesures que se suposa que poden, jo no dic solucionar mai, perquè això ve de lluny, ja, este problema. No estem parlant ni de 7, ni de 8, ni de 15, ni de 20 anys. Ja. Va cada vegada ha anat a agrejar-se. No ha hagut mai l'oportunitat de ficar unes mesures damunt de la taula que pogueren ser consensuades, acceptades, i que n'hi haguera un pacte més o menys a nivell nacional sobre un fet reconegut en la Constitució, que encara que no siga un dret fonamental, però sí que és un dret, perquè diu la Constitució que els poders públics han de velar per a que això se complisca, que és el dret a tindre una vivenda digna. Per tant, ara se donaven una sèrie de circumstàncies que per primera vegada s'ha pogut ficar damunt de la taula una sèrie de plantejaments seriosos, alguns d'ells radical, en el bon sentit de la paraula radical, però intentant també arreplegar una sensibilitat que també n'hi ha per part de grups de dreta. Jo ja no entre a Vox, perquè Vox lo que fa, la seva solució és ben senzilla, és molt d'eslògan: tots els de pell oscureta, tots fora, i aquests pisos pels espanyols. En el barri Salamanca, tots els venezolans que n'hi han de pell oscureta, no, això és no, sempre n'hi ha excepció.
0: I en Marbella tampoc.
3: Per tant, ara n'hi havia una oportunitat de començar a posar damunt de la taula accions que evidentment vagin encaminades a solucionar els problemes que tenen, els problemes reals que tenen les persones. Val. Si això no és què, no? que és la pregunta ara, de no és què, és prou motiu per a convocar unes eleccions? Jo no sé, jo el que veuria en la gent que apreté, conforme està, diria, escolta, mire, parlen, i la gent només parla d'una manera clara, si estàs convençut és en unes eleccions. Que siga prou això per a convocar unes eleccions, pues a lo millor, si se fa un altre tipus de raonament, pues possiblement no, perquè anem a veure què passa després de les 3, i és que no, perquè al millor n'hi ha un altre tipus de possibilitats i se veu realment que se pot actuar d'una altra manera. Ja veurem, jo sé que és complicat, perquè tot el que siga qualsevol atisbe d'intervencionisme anem a xocar en la dreta i en Junts, i no s'entén que si no n'hi ha intervencionisme en esta qüestió en concret, el preu de la vivenda no va a baixar, el preu del lloguer no va a baixar. Per tant, és una situació que tant si fas una cosa com si fas una altra estarà totalment justificada. Possiblement també siga una manera de llançar de dir, Junts,
1: això va aixina.
3: I jo també t'hi dic una cosa, jo crec que Junts, jo no sé si li importarà a Espanya o no li importarà a Espanya, o la capacitat de significativa que pugui tindre a l'hora d'influir o no influir en la política espanyola, que de fet se veu que pot influir, però el que sí, i ahir si fa el que pareix que vaig a fer, jo crec que li s'ha acabat aquesta influència, crec honestament que li s'haurà acabat aquesta influència, però és que li s'acabarà en Catalunya, si el que penses en Catalunya a dia d'avui jo crec que estan més perduts que perduts, Junts en Catalunya, i per tant que se ho pense, perquè a veure si en este tipus d'actuacions el que ha sigut un partit com Convergència i Unió, perquè són els hereus de Convergència i Unió, el que ha sigut, que el que ha significat per a la governabilitat, pa bé i pa mal, en crítiques o no crítiques, jo ja no entre, però el que ha significat per a la governabilitat d'Espanya ho va a perdre absolutament, però és que va a perdre també, jo crec, en Catalunya, perquè ja se veu qui s'està tragant, segur clarament que s'està tragant, només fa falta anar per algunes, o si tens amistats en algunes comarques de l'interior de Catalunya, que te diguen, i Aliança se'ls fotrà, perquè és el partit de dreta que és independentista, també. tenen una alternativa, tenen una alternativa, per tant, ja veurem què passarà a partir dels governs. Jo crec que no convocarà eleccions, dic així, crec que no les convocarà, però que si ho farà està totalment, jo crec que està totalment i raonablement justificat. I per lo que fa, i acabe, m'ha enrotllat una miqueta massa a lo del Partit Popular, a veure, el que sí que pareix que és una goteta més de preocupació, ja no, si no ho compartís Vicent, pues, ell és del partit, jo no, però ho veig des de fora, és el fet de que en una reunió en què s'han de decidir els congressos de, diguem, tots autoritzats excepte el de l'IP, home, això ja pareix
2: com si diguem... Ha hagut alguna salvetat més, però com és la grossa,
3: això encara pareix que s'agreuja més el problema, i jo entenc a una part de la militància, perquè també milita en un partit, que en una situació així pues, pugui estar preocupat, inclús pugui mig rebotar-se entre cometes, no, de dir, home, encara això estem fora, la gestora fora de mandat, no sé què, no sé quantos, i encara ara una goteta més. Jo entenc aquest moviment des d'un punt de vista de pertanyer a una organització que també té uns estatuts i té una manera de funcionar.
1: És un missatge, per tant, Vicent?
2: Sí, bé, no, jo era una miqueta, perquè no havia comentat res, no és que volia fugir el tema. Jo penso com Josep, crec que no n'hi haurà eleccions, però cuidado, sí que n'hi ha un avís en aquest moment damunt de la taula. Jo crec que en aquests moments el govern està dient, mira, cuidado, perquè si no tirem endavant d'estos decrets tal qual estan, puc convocar eleccions i per tant se podeu veure en una situació que a millor a vosaltres com a independentistes i tal no vos agrada massa. Jo això sí que ho veig, però de moment ho veig que en aquest plan, no ho veig que en plan de veritat de que se vulguin convocar eleccions, perquè Josep parla del decret i jo també ara estem parlant tots del decret, però n'hi ha una cosa més, i és que no hem tornat a presentar els pressupostos,
1: sí,
2: de l'any que se devien de presentar segons la Constitució, com molt tard, correcte. Per tant, són dues coses les que n'hi ha, no és només els decrets, no? És que jo ja no sé si en aquests moments se podran presentar els pressupostos, perquè el ministre dia que sí, però no veiem ningú moviment de més, i per tant s'enjunten dues coses importants, tan importants són els pressupostos com els decrets, o més, no? Els decrets són els decrets que intenten pal·liar una situació de la qual pues, durant molts anys de govern no ens havíem preocupat, i ara volem solventar-ho en dos decrets. I per junts, aquest problema és un problema molt gros. Perquè, clar, junta que pensar en una situació com la que Josep ha dit que és cert, en què té un soci, té un partit en Catalunya que li està menjant el terreny sobremanera, per un costat, però per l'altre costat també té que pensar en quin és el tipus d'electorat que ell té, i per tant davant de les aprovacions o no que puga fer en estos decrets, com poden reaccionar, perquè clar, el decret té una part social molt, diguem, molt instal·lada, però després també té altres parts que poden presentar inconvenients. Per exemple, avui hem sabut, així en l'emissora s'ha dit, que són quasi 5.000 viviendes o pisos els que s'han retirat del mercat de l'alquiler. Això què va suposar? Quan més pisos es retiren del mercat de l'alquiler, els alquilers augmentaran de preu o serà més difícil accedir a pisos. És a dir, n'hi ha que veure tots els punts de vista de tots, no? Entonces, suport que per junts n'hi ha qüestions com ara aquesta que estem comentant, o aquest tipus de qüestions, o la defensa de la propietat, o la defensa del propietari que vol llogar un pis, o el que siga, que també li estan preocupant, i l'electorat de Junts saben quin és. Per tant, això és un tema que complica moltíssim el posicionament de Junts i possiblement, com dia Josep, faça el que faça, pedrà. Però bueno,
3: de tota manera, només una postilla, però lo de retirar-se, jo no sé per què ho hauran fet, ni sé si la data serà correcta o no, segurament sí.
2: Bueno, s'ha dit així en aquesta casa.
3: Si és així, serà, no m'ha ficat en dubte. Però anem a veure, que llisguen, que llisguen, que n'hi ha una salvaguarda per a aquells que tinguen que llogar, perquè així se creem només que és que així se va, és un decret que va en contra del que tinga un pis, dos pisos o tres pisos i es fica a la d'això, que se llisguen, per favor, els decrets, perquè n'hi ha la salvaguarda d'això també. Per això, i acabe, Rafa, i te dono i sí, parlaràs, per això, ixa insistència que se va veure en televisió en l'entrevista que li se va fer a la Miriam Nogueras, que va a estar 6 minuts sense poder respondre què és el xocoter propietari. Que diga quina és la definició de xocoter propietari. Perquè és que justament, que això és el discurs que s'està fent, però, la salvaguarda...
2: Perdona, però que m'expliquen què és la definició de fondo buitre, per exemple.
3: De fondo buitre està explicat perfectament el que és. Encara que siga un eufemisme, se suposa que són aquells que compren edificis sencers per a dedicar-los a no sé què. Això està definit.
2: En el cas d'una empresa que té... un edifici només, un pis només per llegar no és fondo buitre.
3: Clar que no,
2: clar.
3: Però això està
2: pues reconegut. Algú l'han qualificat de fondo buitre en aquesta situació.
3: Bueno, bé, perfecte,
2: el govern.
3: Però no. Jo crec que si estàs dient per lo de la família esta que té pisos que han desahuciat a Mari Carmen, en absolut li s'ha dit fondo buitre, en absolut.
2: Bueno, en absolut. Doncs ho haurà escoltat jo mal.
3: Bueno, però en absolut, perquè això no és un fondo buitre. Ho dic perquè... això que estan dient del xocotet propietari està salvaguardat en una sèrie de mesures que fins i tot a alguns mos podrien parèixer hasta excessives i a lo millor que foren un tant injustes de cara a altre tipus de gent. Però bueno, com el problema és el que és, segurament fins i tot ho entens i ho acceptes.
1: Rafa, t'escoltem.
0: Vale, però és que m'ha obert massa pau.
1: Massa meló.
2: Te donem més temps.
0: A veure, es comença per el de buitre, mireu. Se pot ser buitre xocotet, Se pot ser buitre xocotet. Si tu aprofites que tens una propietat per especular en ella i per intentar, per exemple, un que tinga només 5 o 6 pisos, però el que fa és intentar tirar els inquilins que té, desahuciar els inquilins i convertir aquests 4 o 5 pisos que té en pisos turístics il·legals, pues és un buitre, l'actitud és de buitre, ni que sigui a xocotet. Vull dir que no fa falta que
2: bueno, 4 o 5 pisos ja... Rafa, això no els tenim nosaltres, 4 o 5 pisos ja no és xocotet, això, Però n'hi ha que entenen, n'hi ha que entenen.
0: Dos pisos. O imagineu-vos el que és que una persona que diu que té un pis llogat per completar la pensió i aprofita la circumstància pel caser a l'inquilino pujar-li 200 euros el lloguer o tirar-lo al carrer i intenta especular en un miserable com ell, que això pot passar també. Vull dir, actituds buitres n'hi ha en els grans i en els xocotets. El problema és que per això n'hi ha que regular les coses, per això n'hi ha que fer lleis, si no, no adelantaríem res. Però que per anar tancant temes. En el tema de la convocatòria d'eleccions que plantejava al principi, a veure, si el govern avui no pot traure endavant ningú dels dos decrets, ha quedat clar que el govern ha perdut la majoria parlamentària pel que queda de legislatura. Ningú pot ensomiar en que s'aproven els pressupostos. Si això no s'aprova, un pressupostos tampoc. No dos pressupostos. Ningun decret llei o ningun projecte llei s'aprovarà a partir d'ara perquè no n'hi ha majoria. Per tant, les circumstàncies diuen que el més sensat o el més lògic i el més de tot és convocar eleccions. I més argument que este, penso que no pot haver. Si un govern perd la majoria, no és que la perga perquè ho diuen, sinó perquè s'ha constatat ja de manera visible per tot el món de que ha perdut la majoria parlamentària, però el més sensat i el més lògic és convocar eleccions. Per tant, jo entendria que el govern convocar eleccions per final de novembre o principi de desembre, jo entendria, perquè segurament no n'hi ha més remei. A més, dit-ho ben clar, és que ara s'ha ficat en evidència les dues postures que n'hi ha, i és la població en el seu vot qui té que triar quina majoria vol, si una o l'altra. Per tant, això és el tema de les eleccions. I ja pare, perquè així no donem pas a pinyar amb els temes, que ara n'hi ha temes per parlar, apuntar a la...
1: Al marge d'això, deixeu-me dir que la EMET ha rebaixat l'avís per pluja del roig al groc, i estarà actiu fins les 4 de la matinada de demà, dia 3 d'octubre. Per tant, bueno, doncs des de l'Ajuntament han anunciat que han acordat reobrir els centres culturals, socials i esportius esta vesprada amb total normalitat, al igual que el cementeri municipal, i que queden permeses les activitats a l'aire lliure, però amb prudència i precaució, això sí, Continuaran cancel·lant les classes als centres escolars. Les coves de Sant Josep i la piscina coberta obriran demà, el dia demà. Ara tornarem a lo del congrés i tal, però si em permeteu un momentet, venim a la vall, perquè Rafa, tenim un candidat oficial més, Marseguer, per Esquerra Unida, l'escoltem.
4: Sí, la veritat és que hi ha unes persones, perquè un quan fa, jo penso, un procés d'estos, al final és una decisió personal, presentant-se a l'alcaldia, no? Moment, crec jo, definitiu en donar el pas. L'incendi d'aquest estiu. Jo l'incendi d'aquest estiu ha sigut un dels pitjors moments de la meva vida, però que m'ha donat com molta força a l'hora de seguir i de intentar redoblar els esforços.
1: Per oficial ja en tenim dos. Rafa.
0: Pues sí, jo vaig estar a l'assemblea la setmana passada, on va d'alguna manera confirmar la candidatura de Marc, no només de Marc, sinó també la gent que l'acompanya en els primers llocs de la llista. S'ha seguit el procés, és que, com dic, la setmana passada, en democràcia i en els partits i en tot, és important el procediment.
1: L'Esquerra Unida, aposem una miqueta de formalisme, tot
0: sí, sigui. També és de bé. Però per això jo a vegades he comentat de que estan clars els candidats, però tenir que tindre paciència i esperar a que se complisquen els processos, perquè és precís, i més en Esquerra Unida, on la gent li agrada molt discutir, debatir i complicar les coses, és important seguir els procediments. I tenim a Marc, que jo penso que en l'entrevista que tu li vas fer, pues, ha explicat suficientment el per què s'ha decidit a tornar el pas, quina és la seva proposta. I per mi el tema de l'incendi sí que és important, perquè el desastre és molt gran. Ara pareix que ningú parla d'ell, la gent ja mira les muntanyes i cada vegada veu algo de verdet i pareix que ja ha passat, però no ha passat, eh? El tema de l'incendi de la vall és un problema molt greu que durarà molts anys. Per tant, en les eleccions locals, el tema del medi ambient, el tema de les muntanyes, el tema del canvi climàtic, és un tema que de cara a l'opinió pública de la vall serà molt important, i serà molt interessant veure els partits a nivell local que proposen en aquest tema.
1: A veure com ho veuen per a si, Vicent.
2: Home, en lo personal, Marc és una persona que jo tinc un apreci molt important i molta estima, i que algunes vegades quan ha parlat en ell de coses especialment de medi ambient, que hem xerrat alguna vegada de qüestions, pues sempre hem xerrat molt bé i ens hem entès molt bé i tot això, no? Per tant, jo pues donaré l'enhorabona a Marc i desitjar-li pues en lo personal pues el millor dels èxits. Una altra cosa és les possibilitats de Marc o de qui siga en Esquerra Unida en este moment en la vall, Rafa, perquè clar, les últimes eleccions va ser un pas que va rere molt important, si no recordo mal va ser baixar de 3-1, pot ser? Que fora així, no?
0: Sí.
2: I les perspectives en este moment personalment les veig complicades, no? Per tant, té un repte i Marc molt important, que suposa que serà com a mínim tindre representació en l'Ajuntament de la Vall en aquest moment, i no li va ser fàcil, va necessitar treballar amb un tot recolzament, i anem a veure les coses com van. Així que enhorabona a Marc, però té una tarea molt important per davant per intentar, insistir, de moment consolidar lo que n'hi ha, i cal si poguera pujar millor, però ho veig que és un tot complicat.
1: Josep.
3: Primer que res, evidentment, felicitar-lo a Marc. Jo sempre he dit que és important que gent que en un moment determinat, sent relativament jove, perquè són joves, peguen un pas endavant per voler dedicar-se a la política i a la política del seu poble, que entenen que és un servei que ho pot oferir, i que el seu temps i les seues ganes les dedica a intentar fer una vida més agradable als seus ciutadans i ciutadanes, pues això ja és d'agrair. I dic una cosa, siga del partit que siga, o sigui, això és d'agrair, que n'hi hagi gent que vulgui pegar el pas endavant i que tinga ixa il·lusió. I dit això, anem a veure ara Marc. ja no serà la primera vegada que se presenta, és a dir, ara ja se, ja se coneix, ha sigut regidor i per tant ha estat 4 anys, ja n'hi ha una valoració més que la gent pot fer de cara a això que dia Vicent a París, i de dir, bueno, en un moment determinat un partit polític, en aquest cas Esquerra Unida, patís una davallada que mai s'havia quedat així en la vall, pues ara veurem si Marc té la, la capacitat, no ell només, evidentment el partit, i la llista que puga, que se puga acompanyar, jo sempre ho dic, una persona el que encapçala té, pot tindre un plus o no pot tindre un plus, però està clar que si no n'hi ha un acompanyament fort, que la gent també ho veja i ho capte, pues els resultats a lo millor no són el desitjat. Per tant, veurem ara si en aquest bagatge que ja té de 4 anys, pues Esquerra Unida pot o no pot recuperar allò que en un moment determinat va perdre. És complicat en una legislatura, això també ho, diuen els analistes, és molt complicat en una, només en una legislatura recuperar tot allò que has pogut perdre, però bueno, això és el repte que té Esquerra Unida.
0: De totes maneres, no, per acabar en aquest tema, evidentment que sí que és un tema preocupant i seria negar l'evidència que en Esquerra Unida estem preocupats i que hem d'afrontar aquesta situació. Ara, Esquerra Unida, en la vall tenim l'històric, sempre hem mantès 2, 3 de representació, sempre superior a la que ha tingut Esquerra Unida en la majoria de pobles d'Espanya, que també hi ha que dir-ho, és una proposta consolidada, ben coneguda en el poble i un treball fet d'anys. Per tant, això és un aval que han d'utilitzar. I després l'altra circumstància és que dependrà molt també, perquè hi ha una part important de l'electorat que vota no en funció local sinó en funció estatal, dependrà molt de com vagi el plantejament que faig a Esquerra Unida a nivell estatal, el tema de l'esquerra, l'esquerra del PSOE, que tantes vegades parlem, quina actitud i quines coses faci. I després jo pense que el fet de que Marc hagi donat el pas de presentar-se com a candidat també és molt important en aquesta recuperació, perquè Marc ara ja és una persona coneguda, el seu perfil és conegut, té una credibilitat molt gran, i jo penso que això és un valor afegit que ens farà, si no recuperar-ho tot, una part segura.
3: I després, Rafa, una qüestió important també serà veure què passa, si n'hi ha llista o no n'hi ha llista de Podemos.
1: Ha dit que no, perquè... que no, Josep.
0: Claro, però...
1: Marc va contestar que no, que, i pel que se deduïa de les seues paraules, encara continuen, i Rafa ens ho pot confirmar, prou ofesos d'aquell comunicat que va fer.
3: No, ja sé que conjuntament no. Jo me referia a si n'hi ha una altra llista. Conjuntament no, perquè evidentment fa 2 anys.
1: En teoria sí, perquè en aquell comunicat dient, ja, sí, expressament sí, la voluntat de que sí, ara bé, ja. Pot haver algun canvi.
2: És que, a veure, té raó Josep, vull dir, és que clar, en aquest mateix espai se poden ajuntar 2 hasta 3, perquè tenim per exemple Compromís, que és...
3: No, però Compromís ja s'havia presentat, sí, també...
2: No, però me refereixo en l'espai polític, en l'espai electoral que se poden disputar, no? Que també està fent...
3: Ja, perquè si apareix Podemos, a més, antes eren 2 i ara podien ser 3.
2: Ahir van haver hasta 3 partits disputant-se un espai electoral molt similar, per tant, per això diria que les coses són complicats.
0: Sí, no, però Compromís ja fa anys, ja portem...
2: Que és sumar, no? A nivell autonòmic que se presenta, sí, però, en el paraigües de Sumar, Compromís.
0: A nivell de la vall ja portem diverses eleccions, i Compromís té una... Si té un problema d'espai, però Compromís apreta per l'esquerra, però també apreta per PSOE. A nivell local...
1: Està bé que toquem estos temetes locals, no? I que la gent vol conèixer ja, no? Quines coses ja van parlant-se o com, quins són els moviments de cara a les eleccions. Ara, després tornarem al tema que ocupa avui en el Congrés dels Diputats, però per tancar ràpidament, sàpiguen, repassant l'actualitat de la setmana, que la Valla Tàpia també, l'edifici s'ha ocupat del carrer del Font de Guia, que s'ha incendiat, sí, passat dissabte, l'alcalde ja es contava en el moment en què s'ha pogut, ja amb l'hoquei per suport de la Sareb, ahir s'ha actuat, o sigui, ahir ens contava, no? S'ha actuat com s'ha pogut. I per... Jo sé que és el més anecdòtic del ple, no? Perquè, pues, per exemple, va haver una moció per a la inclusió del Cei Blasco i Banyes de la Vall al Pla Edificant, això és important. I com una anècdota, abans de que tornem al tema avui del Congrés, el passat ple ordinari pues, va portar uns aliats un tant difícil de vore, no? De recolzaments, les mocions, d'uns en altres, no era el més altre, però n'hi ha una en concret, una moció que presentava el grup municipal popular visant per ampliar el termini de justificació de les assignacions als grups municipals de l'exercici. Bueno, n'hi ha que justificar-ho i tal, que se li va passar no sé quantes voltes. Bueno, el PP la portava i com a anècdota dir que va girar endavant perquè li va votar a favor, òbviament el PP va votar a favor, Esquerra Unida i va votar a favor Vox i se va abstindre Compromís i va girar endavant. Però ahir Tania Baños, i en esta anem a escoltar per tancar ja la informació de la Vallimont, tornem a Madrid, ahir Tania Baños, l'alcaldessa, aprofitava i feia esta reflexió i li disparava un poc.
5: Sí, és el finançament que tenim, no?, per a poder fer les nostres tasques polítiques, no? I el que ha passat és que el Partit Popular i Herminio Serra van presentar tard la justificació de la subvenció i ell mateix ha portat una moció al ple per tal de que li ampliem el termini i modificar les condicions a meitat de la partida, no? La conclusió, jo me quedo en dos. La primera és que si ell no arriba a tot, que delegue, que pareix que no delega en ningú, pareix que no se fie de ningú. Jo, de fet, la nostra justificació ni m'he enterat, perquè ho han fet els nostres companys, els regidors i regidores, en els que crec, en els que delegue i en els que fan una bona tasca, de fet, l'han entrat en temps i forma. I la segona, que veritablement me preocupa, és que, clar, este xic, este senyor, s'ha presentat per a ser alcalde de la Vall. I si gestionar 20.000 euros li ha vingut gran, gestionar 50 milions d'euros que té este pressupost en els terminis exigents que té Europa, en els terminis exigents que té l'administració i després en els terminis que com a administració els exigisses als demés per tal de que complisquen tots els requisits legals, que no són pocs, i tindre-lo tot en norma, pues jo que sé, a lo millor la reflexió que ha de fer el Partit Popular és si tenen a la persona adequada o no.
1: Rafa, este passat pleno vau fer, com se dia allò, no me'n recordo com se dia, la bona acció del dia, no? Vau ser de vostres.
0: És un tema molt menor. Jo no sé ni com pot arribar a ple això, la veritat. És un tema molt menor.
1: Pues va ser l'anècdota, eh?
0: No, ja ho sé, ja, perquè... No, però està bé que s'aprofita, l'alcaldessa crec que ho ha aprofitat per pegar canya i s'ha quedat a gust.
1: Així s'aprofita tot.
0: Però hasta les de terra, que hi havia aquell. S'aprofiten hasta les de terra. Però, home, me pareix un tema anecdòtic i que no hauria ni d'arribar a ple, això. Perquè, al fi i al cap, si se retrasa algú, pues, bueno, pues, si dona un altre plaç o se fa... Bueno, n'hi ha més històries, perquè és un tema molt menor, me pareix a mi. Jo no li veig més importància. Només que va... la poder aprofitar-lo per això.
1: És menor, però
0: canya.
1: És menor, però és sorpressiu un tant, el vot d'Esquerra Unida i l'abstenció de Compromís. Josep estava dient, ara tenia el micròfon.
3: Sí, Rafa, quan són temes menors però te peguen canya tu a mi, ahí ja no és menor, O sigui, no, Rafa, és que pareix mentira a vegades que diem unes coses que, no sé, jo ja sé que això és en ànim, així estem per a passar molt bé. La tertúlia per a mostrar opinions i tal, però n'hi ha vegades que hem de veure també una miqueta en perspectiva, perquè el que no pot ser és dir, no, quan t'es pega-me a mi i ara jo vaig a ficar l'altra d'això, no, escolte, vostè ha de fer el que ha de fer i tots ja ho haurien de tindre clar, i ho dic des d'ací, perquè Compromís damunt se va tindre, com ja no tenia que decidir res, pues jo m'estinc, claro, pues perfecte, pues així anem. Després no, que no mos estranya absolutament res, perquè a veure, els partits polítics també estem obligats a lo que se'ls demana als ciutadans, i si hi ha un informe del secretari dels tècnics que diuen això està mal fet i val per un veí, val per una entitat cultural, una entitat esportiva, si està mal fet i no ho pots justificar, pues mire, escolte, ni serà ni la primera ni l'última, els partits polítics també, els primers.
2: Jo anava a gastar una broma que no sé si la puc gastar, dir, que no. Tania ha perdut la confiança de la majoria de l'Ajuntament o que ara claro,
3: està molt bé,
2: és que sola ja,
1: per llevar-li ferro,
2: bueno, per llevar-li ferro, no? Per agarrar-me una miqueta d'humor, no? Però clar, Tania aprofita aquesta circumstància per per a fer una valoració.
1: La circumstància la aprofita, entonces, com
2: política,
1: poden,
2: claro, com toca, és
1: dir, la política.
2: Jo no me queixe. Pues claro, com toca, no? Però clar, Vicent, jo no he sentit la resposta a aquestes paraules de Tània per part del Minyo, que suposo que algo tindrà que dir. Ara quan l'escoltem,
1: que diga
2: algo, pues entonces valorarem, però jo no sé la història està com ha anat. Sí que és veritat que me va sorprendre la notícia, vaig veure el tema i vaig dir, no n'hi ha manera de justificar el tema este dins de Plas, no? Perquè a més estem parlant d'una quantitat relativament
1: en el ple que jo no me recordo
2: relativament important, bueno. una quantitat relativament important, vamos, pa un grup són diners, pa un grup són diners perquè són els diners en què va funcionar tot el grup. Per tant, com no sé efectivament què és el que ha passat, no puc dir, m'ha arribat inclús que si hi havia alguna dificultat per entrar en la firma electrònica, no sé què, però no he escoltat el portaveu del PP explicar el tema, pues bueno, tampoc puc pronunciar-me molt més. Estic d'acord amb Rafa en una cosa, que Tania ho aprofita, ben aprofitat, això és una cosa que es veu, és evident que és aixina, però haurà que escoltar ara el portaveu del Partit Popular a veure com respon a això, què expressa, quines dificultats són les que han hagut i ja està. I des d'aquest punt de vista, si, com diem, si el tema tenia arreglo, pues vale. Reconeixent que el que diu Josep és cert, és dir, el compromís de que les coses se justifiquen en temps i forma i tal, és per tots, no? Això és evident. Però bueno, insistir, me falta una miqueta saber l'opinió del portaveu del Partit Popular al respecte de la qüestió per poder-ho valorar més.
1: Ara t'escoltem, Rafa, però deixeu-me dir que des de la 1:02 s'ha recuperat també la circulació en la línia de Rodalies, la C6 de València a Castelló. Rafa.
0: No, res, el tren està molt bé, torna a la normalitat. L'altre, pues bé, un estiro d'orelles i si té arreglo, perquè s'arregle. Perquè, què més vas a fer en això?
2: Bé, un estiro d'orelles, no, Rafa, ha sigut un tsunami, això.
1: A veure què conté.
2: Però bueno, pues, a veure què m'ho explicar millor. A veure què m'ho explicar
0: millor. Si és el tema més important que tenim, perquè l'altre tenim un pleno de la vall.
3: Home, si ho porta en una moció, el Partit Popular s'haurà de debatre.
2: És segur que no, Rafa.
0: Està clar que Herminio no...
1: Jo tampoc crec que ningú de vosaltres tres vos estranyeu d'emocions, d'algunes n'haureu tractat en la vostra època, de ser, sí, de dir, hòstia, això que faci, no?, la plaça del centre. Això està passant ara en Madrid, a veure si jo sé donar-li veu a això.
6: Sí. Se ataca y se desproteja a los propietarios, ni a ustedes ni a sus homólogos en cada uno de esos países que he definido. No he oído que estén derrumbando el mercado de la vivienda, ni que todos esos pisos se hayan vendido porque nadie los ha querido alquilar. De hecho, en esos países...
1: Bueno, ara en el digital el país diu en aquest moment el govern assume el no de Junts, voten en contra perquè entre su clientela estan els especuladores. Sacan país de sol... de sol, diu, se planta en el Congreso con reproches al gobierno, PP, Vox i Junts, per a qui en governais. Jo no veig que la cosa millor que en 11 minuts per les 2 de la vesprada. Vicent, què esperes de... Ara sé que no m'entraré.
2: Jo primer una
1: reflexió. En el rovell de l'ou, eh?
2: Jo primer una reflexió. Anem a veure. Un tema que no és un problema d'avui. El problema de la vivienda és un problema que ha anat ubicant-se a poc a poc en l'escalafó, en els primers llocs de preocupació en Espanya, no? Uh-huh. I que durant molts anys de govern, pues, és un tema que s'ha d'haver anat parlant. El camí més adequat no és un decret en calent, com diem, legislar en calent, que això no és ni legislar, és un decret, cuidado, és un decret, que això era, segon necessari, pues, un projecte de llei i que s'haguera debatit en les Corts, s'haguera pogut parlar, consensuar, no sé què, no sé quantos, tal, conforme se fa normalment quan efectivament hi ha, Rafa, hi ha que intervindre, pues, així s'intervé fent lleis, no s'intervé perquè de moment arriba i dic, ala, que sóc el més guapo del món i a partir de demà tot això, el que vulgui que se ho tregui, el que no, no. I per tant la primera reflexió és que aquestes coses no poden arribar a este final, és dir, aquestes coses s'han de preveure en temps, plantejar les lleis que se tinguen que plantejar, debatir-les en el Parlament i tindre la possibilitat inclús de transaccionar si toca, no? I això és la primera reflexió, és un error que jo veig en esta circumstància. I segon, pues ja ho diem antes, en el tema ara del debat i de més i tal, pues a Junts se li presenta un problema important, que jo dia abans, dic, bueno, és que a lo millor faça el que faça quedarà mal, I per tant anem a veure finalment què fa, però jo seguís dient, Vicent, que el dia 21 no n'hi ha eleccions.
1: Mireu que comentava,
2: Almenys que tingués algun altre comentari per no comentar.
1: Mireu que comentava Aymar Bretos este matí, diu: Junts manejó de nuevo el suspense, eso lo hacen como nadie. Esperó a que PNV y Coalición Canaria dieran el sí con la boca pequeña al decreto y aguardó a que le apuntasen todos los focos. Y ahí anoche le dio la estocada no ya a los planes del gobierno, que también, sino a las esperanzas de millones de españoles que confiaban en que este decreto aliviara algo la ansiedad de buena parte de los ciudadanos por si van a poder seguir pagándose un piso en el que construir un proyecto de vida.
2: Pues mira, Vicent, dile a Aymar una cosa de la meva part. Entre suspense i suspenso només n'hi ha una lletra que canvia.
1: La lletra final.
2: Així que cuidado en els suspenses.
3: Jo, per començar, per això, jo crec que l'estocada no li l'ha pegat el govern, se l'han pegat ell. Justament per això. Perquè han vist tots els que estaven dient que sí, que sí, que sí. El segon decret no. Que a veure, que d'això no ho han parlat. Clar que el segon decret no, però és que això el govern ja ho sabia. Ho sabia el PSOE i el sabia Sumar. Que eixa cosa, si s'haguera ficat conjuntament, això era prou per a que el PNB i per a que Junts i segurament Coalició Canària hagueren dit que no, i no haguera eixit absolutament res. Per això jo crec que l'estoca se l'ha pegat, no li l'ha pegat al govern, jo crec que se l'han pegat ells. Ahí discrepen en, en la visió que té Aymar, en el comentari d'Aymar. I per lo de, a veure, els decrets lleis existeixen justament per això, Vicent, o sigui, és un mecanisme que s'han dotat, mos han dotat, per a poder actuar d'una determinada manera en uns determinats moments
2: puntuals,
3: perquè sí, les situacions són les que són, i sobretot són les que són quan veus que no n'hi ha manera de traure cap llei. Per què creus que si s'haguera tramitat com a llei, Junts haguera dit no sé què, o el PNB no haguera... No,
2: però haguera tingut la possibilitat de presentar esmenes, sí, transaccionar-les, parlar-les... Vale,
3: perfecte, doncs pues mos plantegem...
2: Junts fiquem, o el PP o qui sigui.
3: Doncs pues mos fiquem, que això se pot fer, vull dir, jo no perquè n'hi hagi uns decrets, això no se pot fer. De fet, Junts, una de les qüestions que ha dit, diu, retirem vostè, perquè això sí que seria una victòria, perquè retire i ho fem com a llei, no com a proposició de llei.
2: Però ara no, ara és tard.
3: Bueno, ho dic perquè si saps perfectament que quantes lleis s'han tramitat, que resulta que les han tomat, la de lobbies, la de, bueno, ara no me n'hi sé, però 3 o 4,
2: sí, sí,
3: que han anat darrere, diu, escolta, pues s'ha intentat fer d'aquesta manera, i saps quin va ser el resultat, perquè n'hi ha uns interessos molt concrets, i en això de la vivenda encara més. Ara llegia que Junts ha proposat, n'hi ha que protegir més els caseros, sí, i lo dels lloguers de temporada, claro, si ahí és on està el truco de l'almendruco. És ahí on està el meollo. Sí, però si n'hi ha en Catalunya, jo que sé, més de 1 milió de vivendes en aquest tema, i no són grans que tenen 10 o 12 també, però n'hi ha molta gent que tenia pisos i es venia llogant, i en lloc d'això al turístic o per habitacional, perquè li trauen, i això és escandalós, i això només se pot fer d'una manera, jo ho he dit moltes vegades en aquests temes, si no n'hi ha una intervenció de l'Estat, malament. Perquè damunt les comunitats autònomes no volen sentir parlar governades pel PP, no volen sentir parlar res d'intervencionisme. De fet, si llegiu la premsa ahir, ja Mañueco i algú més, suposi que Ayuso, i si en dient que què vol dir això dels dos decrets, que aniran a... si hi se ne recorriran, perquè està invadint competències autonòmiques. I home, Feijó, la responsabilitat és de Sánchez, i els altres estan dient que aquests decrets invadixen competències. I què fas tu si tens les competències? Si tens les competències autonòmiques, què proposes?
2: Que ho tinga la responsabilitat de plantejar una llei o un decret no vol dir que quan la plantege no tinga connotacions que no se puguen.
3: Totalment, però dic en el sentit de si tu tens les competències de vivenda, què fas?
1: Rafa,
3: què fas?
1: T'escoltem.
0: Breument, lo de les autonomies és per parlar un dia, perquè n'hi ha que hi ha molt que fer, perquè tot és crear pleitos per competències, i després quan venen les coses grosses automàticament deleguen les competències dins el govern central perquè apagui l'incendi ell.
2: No, Rafa, això no és així. Què dius?
1: Si volem un dia portem una tertúlia sobre això.
2: Rafa, per l'amor de Déu.
0: Les autonomies, en aquest cas, fan el que s'interessa políticament al partit. Però, bueno, el tema de Junts. Junts, a veure, Junts no se va enterar d'ahir de res. i la reunió a les 9 de la nit és postureo total, però perquè la ministra ho ha dit, el borrador de Junts el govern el té i els han reunit en Junts des de fa mesos. Fa mesos que el govern i Junts estan negociant i discutint el tema de la vivenda. Per tant, sabien perfectament, i la ministra ha dit que el 90% del borrador de Junts està en el decret. O sigui que ahí per ahí Junts no té una agarrar-se. I després hi ha una fal·làcia dient Junts és el partit que representa els xicotets propietaris de pisos de, als llogaters, als escasseros de Catalunya, però de què? Això seran alguns votants de Junts, però molt poquets.
3: Efectivament.
0: De fet, el que diuen les enquestes d'opinió que estan fent-se és que la majoria de votants de Junts estan a favor de lo que diu el decret i estan a favor de defendre a l'inquilí. Vull dir, això diuen...
7: No, hi ha la propietat, no, i Rafa, hi ha la propietat, hi ha la propietat
0: dels votants dels votants de Junts. Per tant, el tema no va per ahí. El tema de Junts va per el que comentàveu abans, perquè Junts té un monstruo, viene a verte, com la pel·lícula que deia, un monstruo viene a verte, pues el monstruo viene a verte és Sílvia Orriols, i això és el que està, que ha espantat a Junts.
1: Deixeu-me que li faci
0: una divisió molt gran, una divisió interna molt gran.
1: Deixeu-me que li faci una pregunta a Josep, perquè estic llegint ara així en el digital del País que diu: dirigentes del PSOE i ministros creen que Sánchez debe convocar elecciones si se tumban los decretos. Josep, a títol particular, Josep, Turis Rubio, la teva opinió quina és?
3: Bueno, jo ho he dit abans. Jo, si fos per mi, jo no convocaria eleccions. Perquè és que, a veure, això podria ser interpretat com a que damunt li vas a donar la raó a Junts. És a dir, per haver fet una cosa que no deu un partit que ha tingut responsabilitats de govern en Catalunya, un partit que ha de procurar, com a partit de govern en Catalunya, procurar per solucionar els problemes de la seva gent, per un interès, que ho acaba d'explicar ara Rafa perfectament, per un interès purament econòmic, home, estos són els de la pela, vas a Rufián ho expressava dient, vostès el que van és a putejar a una sèrie de gent que saben que per què, perquè no són, molts d'ells no són votants seus. Això és la manera de governar a la contra per uns interessos que estan molt més amunt. Jo no convocaria eleccions, t'ho dic de veritat.
1: Reflexió final, Vicent.
7: Que no sé què pense, jo seguís dient el mateix, pensa que no se convocaran eleccions i que la qüestió no és només de vivenda, la qüestió és de vivenda, és de que no tenim pressupostos i de moltíssimes coses més. Clar, Josep deia antes, és que cada vegada que se fa una llei resulta que no té majoria el govern.
3: Algunes
7: importants, no? Clar, és que això és el problema. El problema és que hem fet un govern en una sèrie de partits que alguns d'ells són ideològicament molt distints i en interessos diferents, i entonces és possible que quan vinguin aquestes coses...
3: Però Vicent, doncs, que jo dic són tombades per Junts, PP i Vox, les tres exemples que ha ficat.
7: Home, lo del PP han
1: negociat, segons, tampoc és que s'ha
0: negociat massa. Evidenciant que el Parlament en aquests moments és majoritàriament de dretes i el govern és d'esquerres, donat aquesta evidència, el president té molt difícil
1: serà
0: no convocar eleccions.
1: Bon cap de setmana. Correcte. I moltes gràcies, que vaja bé.
3: Bon cap de setmana a tothom. Adeu, que vaja...

0: 18 minuts passen de les 2 de la vesprada, divendres, segon dia del mes d'octubre del 2026. Ara, en estos moments, torna a estar completament nuvolat en un dia canviant i on, això sí, hem deixat d'estar en alerta roja. Però no se confien perquè, com acaben d'escoltar, els companys de Ràdio València, al llarg de la vesprada podrien tornar les precipitacions. Com queda l'agenda? Com se reconduïs tots aquests actes, totes aquestes actuacions previstes que hi havia per al cap de setmana i que, òbviament, després d'aquest és alerta en el dia d'ahir i d'aquesta alerta roja havien quedat suspeses moltes coses. Avui no ha hagut el mercat dels divendres, òbviament l'extern. Bueno, pues de moment el que queda és que avui, a les 7 de la vesprada, sí tindrà lloc aquesta visita de l'alcaldessa al manifest de la Regina de les festes del Santíssimo Cristo del Carbonaire, que tenia que haver sigut ahir per la vesprada i que, òbviament, no va poder ser. El demà, dia 3 d'octubre, a la 1:30, tindrà lloc la paella de germanor al Cris, allà al barri Toledo, i de moment pues se queda a l'espera de la presentació de les festes del Cristo, que probablement passaria diumenge a ser diumenge de matí al teatre, però és una cosa que de moment encara no té confirmació. Sí que és cert que, excepte els centres escolars esta vesprada, hi ha alguna de les coses que estaven tancades des d'ahir van a tornar a la normalitat, conforme han anunciat des de l'Ajuntament, des del moment en què s'ha rebaixat l'avís per pluges de roig a groc i que estarà actiu fins les 4 de la matinada de demà, dia 3 d'octubre, pues reobrin els centres culturals, socials i esportius esta vesprada amb normalitat, així com també el cementeri municipal. I queden permeses les activitats a l'aire lliure, però sempre amb prudència i precaució. Com hem comentat, continuen cancel·lades les classes als centres escolars durant el dia d'avui i les coves de Sant Josep i la piscina coberta obriran en la jornada de demà. Estàvem molt pendent de què podien fer aquestes pluges en la vall, especialment el tema de les muntanyes, conforme ens han quedat després de l'incendi. No ha sigut, des de luego, la vall on més ha plogut, sinó tot el contrari, però esta era la preocupació que mostraven el dia d'ahir l'alcaldessa de la vall.
1: És el comportament que va tindre la muntanya ara mateix, una muntanya cremada, no? L'escorrentia que puga haver d'acord al nivell de pluja que puga caure, i que serà una de les coses pues, que ens ocuparà i que estarem també un poc pues, investigant, mirant, atents al que puga passar per allí, no? I sí que bueno, que no sabrem tampoc quin és el comportament que puga tindre, perquè això dependrà de la quantitat d'aigua que caiga i d'una situació que per a la vall pues és nova i que bueno, i que també pues demane precaució i que complim la normativa o que complim les recomanacions que ara mateix estic fent en les properes hores.
0: Parlem d'aigua, parlem d'obres, però les del carrer Rincón Rambla. El regidor d'Urbanisme, Vicent Pitars, explicava una actuació que està fent allí que possiblement ocuparà este darrer trimestre de l'any.
2: Sí que en este tipus d'obres continuem complint objectius, continuem complint en la renovació de xarxa, continuem complint en objectius de millorar, en este cas, els objectius és el desdoblament de la xarxa de vía potable, que ens permet futures actuacions que puguen haver després per qualsevol incidència en la xarxa no tindre que fer perjudicis al carrer, ja sé que en el desdoblament de la xarxa de vía potable per les rilles de façana. A més, se renova tota la xarxa de clavegram amb totes les noves escomeses de totes les cases, que per així, a més, passa un barranquet i està catalogat en històric, i per això també aquestes obres porten un seguiment arqueològic de les mateixes, és a dir, per suport l'administració és la primera que complís en tots aquests requisits i que al final és el patrimoni el que tenim que tindre cura d'ell. I a més també s'instal·la la xarxa de pluvials que en aquests carrers més antics, evidentment totes les actuacions noves que fem on no apareix la instal·lació de replegada d'àvies fluvials, ja l'instal·lem i anem fent aquesta separativa d'àvies en tota la xarxa del municipi. És una obra valorada en més de 300.000 euros, estem parlant de més de 1.000 metres quadrats de pavimentació, perquè un altre dels objectius, a més, no només de tot el que és de contestar-ho per cavalls, que solucionem tot el tema de clavegram, pluvials, escomeses i demés, sinó que també aprofitem per reurbanitzar aquests carrers que estan així al costat del que era la infraestructura del Camí de l'Aigua.
0: Pues parlava també d'aquestes actuacions el regidor de Serveis Urbans, Fernando Darós. Es tracta també d'evitar les fugues d'aigua.
3: Evitar tindre tantes fugues, evitar tindre tantes pèrdues d'aigua, estalviar el màxim possible, la màxima aigua que puguem, i a més pues no tindre que pagar aigua que desgraciadament pues se'n va per el subsol. Així que dins d'aixa campanya d'obres, durant aquests mesos de final del 2026, acabarem de fer este carrer Rincón Rambla, deixarem tancada tota, com he dit, un parell de mansanes de tota aquesta zona del nostre poble, i ja donem un salt de qualitat i seguirem treballant en altres carrers.
0: I parlant d'obres, però en este cas les que han dut a tapiar l'edifici ocupat del carrer Alfondeguilla, que se va incendiar, com saben, el passat dissabte, el passat cap de setmana. L'Ajuntament rep l'acord de la Sareb i, per tant, l'Ajuntament ha intervingut ahir, ha bloquejat les entrades a l'immoble. Tània Baños, alcaldessa.
1: Van comunicar al Sareb quina era la situació i van comunicar que nosaltres no podíem esperar a que Sareb, en tots els terminis i tot el treball que ells tenen, pues esperar a que tardaren un mes en intervindre, per exemple, no? Que havíem de ser ràpids perquè no podíem posar en perill la vida de ningú. Aleshores, des de l'Ajuntament el que van fer és una intervenció en la pròpia brigada municipal, hem tapiat algunes de les entrades i ja la Sareb ha posat una porta de seguretat i ha alarmat l'edifici per a que no torni a passar el que ha passat, no? I alguns dels dubtes, Vicent, no? Que si jo estiguera fora de la institució i no tinguera lo millor la informació o el coneixement de les normes o les limitacions que tenim moltes voltes les administracions per fer determinades coses, per què hem tingut que esperar a un incendi per a poder entrar o per a poder assumir esta situació, no? Pues bueno, pues en el moment en el que se desallotja l'edifici era el moment per poder resoldre, no? Perquè no podem perdre de vista que estem parlant dels drets fonamentals recollits en la Constitució espanyola, no? I que per això moltes vegades això te dificulta poder prendre altre tipus de mesures en una propietat que no viu a la vall, en una propietat que està molt lluny d'ací i que moltes vegades és difícil que se facin càrrec com cal de la seva pròpia propietat privada, no?

0: En CaixaLabai estamos comprometidos con la educación y seguros de que este curso será genial. Cree en ti y todo será posible. Juntos formamos un gran equipo. CaixaLabai, siempre al teu costat.
1: Més serveis, més conciliació i més assistència social. La Diputació de Castelló disposa d'un ampli ventall de serveis i ajudes socials per a fer la teua vida més còmoda i senzilla. Informa-te'n als nostres centres o al teu ajuntament. Construïm benestar social. Diputació de Castelló. www.dipcas.es.
2: Hora 14, la Plana Baixa. Vicent Arnau.
3: De cap de setmana hi ha molts al carrer, en les festes de l'Ant Roser, les festes de la Pilarica, la setmana que ve les festes patronals de la Sagrada Família del Santíssim Crist, el Santíssim Cristo del Carbonaire, i el 9 d'octubre, que també arriba el divendres que ve, el regidor de Cultura, Jorge Márquez, parlava d'aquest projecte Confluències.
4: La campanya que du pel títol Confluències, confluència, és a dir, la confluència és la unió de diferents corrents i al cap i a la fi, la Vall, com l'any passat vam celebrar el 20 aniversari de la Catapobla, sempre ha sigut un territori de confluències de diferents cultures. Diferents cultures que han anat creant uns barris i que coneixem la Vall que coneguem al dia d'avui, tant diversa com plural, i sobretot en aquesta ciutat d'acollida que sempre ha significat un dels grans trets que volem posar de relleu en aquest 9 d'octubre. Per tant, llançarem aquesta campanya per xarxes i de manera física, on tot el veïnat podrà continuar reconeguent i reconeixent a tots els barris, sobretot medievals, que van anar conformant la ciutat que avui en dia coneixem.
3: Cercavila del 9 d'octubre, José Luis Gadea.
5: Pues nuestro Cercavila este año va a empezar con la mucharanga de Castellón, con los castellers. Este año es algo nuevo que lo queremos traer a nuestro Cercavila. Después van las comparsas moras, que este año vienen de Almazora, vienen de Castellón, viene el marítimo de Valencia y, como novedad, y estamos muy orgullosos, los caballeros de Lain, que es la junta local fallera, este año tendremos una comparsa nueva de lo que es la junta local fallera. Después vienen danza del vientre, lo que siempre destacamos que en nuestro Cercavila lo que queremos que sea muy cultural y cultural de nuestro pueblo. Por eso participan las tres bandas de música, participa la colla de Dos Ainés de aquí, de los hermanos Tour, la Arcude, y entonces lo que queremos nosotros es que toda la cultura de nuestro pueblo salga. Después están invitados las fiestas patronales.
3: Farmàcies de Guàrdia, Nules, la Vila Vella, Farmàcia Alba, carrer Cova Santa, 31 de la Vila Vella, en la Vall José Bobaira, Cor de Jesús, 43. Que passen un bon cap de setmana. La informació continua en la SER i en les xarxes socials.